quan ja no et quedi cap bressol que et faci sentir lliure i se't barregin els records. Quan se t'escapa